0: Astor, un ciudadano italiano de 31 años, ha apuñalado a una persona que trataba de capturarle en su huida. Posteriormente ha sido detenido por la policía. No cuenta con antecedentes y se descarta que se encontrase bajo los efectos del alcohol o drogas. Según informan medios italianos, habría estado en tratamiento psiquiátrico en un centro de Castelfranco Emilia, localidad cercana a Modena.
1: Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta madrugada como emergencia de salud pública de importancia internacional el brote de ébola, que ha dejado al menos 80 muertos y cerca de 250 casos sospechosos en Congo y Uganda.
0: En un comunicado, la OMS ha llamado a la coordinación entre países para vigilar la reproducción de la cepa bundibugyo del ébola, aunque ha descartado decretar la emergencia pandémica al no cumplirse los requisitos. Esto ha llegado después de dos laboratorios de Uganda, país vecino del epicentro del brote Congo, hayan detectado contagios en el país.
1: Esto es todo por ahora. Tienen más información en esta sintonía y en rtve.es.
2: Radio Nacional de España.
1: Y ahora se quedan con la información de sus comunidades.
3: Radio Sync Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional de España.
4: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge, dia 17 de maig. Nou accident mortal a la carretera, en aquest cas s'ha produït a Mallorca. Un jove de 19 anys ha perdut la vida en un accident de motocicleta a l'autopista d'Inca. Els serveis d'assistència han assenyalat que quan han arribat al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar-lo. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'avui, tot d'una àmplia amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Avui, diumenge, a les Illes Balears tenim el cel poc ennigulat i esperam nígols d'evolució durant les hores centrals, sense descartar algun ruixat aïllat a l'interior de les illes. Les temperatures pugen lleugerament i podem arribar a màximes de 22 graus a Palma i Eivissa, 21 a Maó i 20 a Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix variable predominant la component sud amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 17 graus a Formentera, 16 a Eivissa i a Maó i 14 a Palma. Paco Lacuna és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Començam. Obrim la crònica de successos, ho dèiem en portada. Un home de 19 anys ha mort en un accident de motocicleta a l'autopista d'Inca. Els fets es van produir ahir de vers les 8 del vespre en sentit Palma a l'alçada de Santa Maria. En el sinistre es va veure involucrada una altra motocicleta conduïda també per un home de 19 anys. Quan els serveis d'assistència van arribar, el jove ja havia mort. El segon conductor presentava un pronòstic menys greu i fou traslladat a la clínica Roger. I la Policia Nacional ha detingut un home i una dona com a presumptes autors d'un delicte de maltractament en l'àmbit familiar. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'un dels dos fills en un centre hospitalari. La menor presentava lesions compatibles amb l'ús de corretges i va indicar que el seu germà petit també havia estat agredit. Els progenitors van ser detinguts dijous i els dos fills han quedat sota la tutela de protecció de menors. I detenen a Palma un policia canadenc per haver agredit una dona a Barcelona. Els fets es van produir dimecres quan tres turistes anaven en un taxi amb una prostituta. Un d'ells la va tocar i un altre la va colpejar. Dos dels tres homes foren detinguts a la ciutat comtal i el tercer, el que va pegar la dona, va aconseguir fugir a Palma. Tots tres detinguts són policies al Canadà. A Eivissa, un centre de veïns s'han manifestat contra el projecte de construcció d'un gran aparcament al Parc de Sarreal. L'Ajuntament defensa que es tracta d'una necessitat estratègica de la ciutat, però els veïns hi veuen un negoci i assenyalen que hi ha alternatives. I és que es projecten quasi 800 noves places, de les quals aproximadament la meitat serien subterrànies. La construcció obligaria a talar un centenar d'arbres i acabaria amb una de les poques zones verdes que té la ciutat. Mercedes Hernández és una de les veïnes afectades.
6: Que no lo que queremos, que tienen opción hacerlo a las afueras de la ciudad, que a las afueras de la ciudad está 5 minutos andando, no es más. Entonces es un destrozo y una contaminación que nos van a meter aquí cuando solo hay este parque y otro más en toda la ciudad de Ibiza.
4: El consistori es mostra obert a pactar modificacions, però els veïns els acusen de voler afavorir interessos privats. Les obres, valorades en 26 milions d'euros, les assumiria l'empresa concessionària a canvi del dret d'explotació de les places subterrànies i les zones comercials per un període de 40 anys. Escoltem de nou Mercedes Hernández.
6: Ellos nos venden el barrio y

0: pasta. Hala. Pastilla en pasta y les importa, claro. Lo ven jugoso para hacerlo aquí y hacer sus trapicheos y ya está. Y no, nos negamos rotundamente.
1: I seguim a Eivissa perquè la mesa de diàleg de l'aigua s'ha manifestat per unanimitat a favor d'establir límits efectius al creixement de l'illa com a condició indispensable per garantir la sostenibilitat hídrica i ambiental. Aquest espai, promogut per l'Aliança per l'Aigua, està integrat per més de 30 representants d'organitzacions ecologistes del sector primari, del teixit empresarial i turístic, així com d'empreses gestores de l'aigua i administracions locals. El portaveu de l'Aliança, Juan Calvo, assenyala que, tot i les intenses pluges dels darrers mesos, Eivissa segueix en una situació hídrica crítica.
2: Seguimos en riesgo y ya muchas veces lo que decimos de la Alianza, que ya hemos pasado del estrés hídrico que vivíamos antiguamente, de que cada vez en cuando tenemos un problema, ahora estamos en una crisis hídrica. Y siempre decimos lo mismo, que si no fuera por las desaladoras que son como una máquina que está salvando al paciente la UCI, estaríamos muertos.
1: Les entitats han mostrat també consens a oposar-se a la futura ampliació de l'aeroport d'Eivissa, assenyalant que un increment de la capacitat de l'aeròdrom suposaria un augment directe de la pressió sobre els recursos hídrics. Més de 2.000 persones amb discapacitat han aconseguit un lloc de feina en una empresa ordinària gràcies al programa Treball amb Suport de la Fundació Esment, que ha complert 3 dècades. L'entitat ha presentat aquest dissabte el seu balanç de 2025. La Fundació entén actualment unes 2.785 persones. D'aquestes, la gran majoria, el 78%, tenen una discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i l'11% presenta un trastorn de l'espectre autista. Però també hi ha una minoria que requereix especial atenció. Mercè Marrero és la directora de comunicació d'Esment.
3: També tenim un perfil de persones que tenen conductes complexes. Per conductes complexes s'entén que, a més de tenir discapacitat intel·lectual, poden tenir afegit també temes de malaltia mental o situacions que s'entorn ha estat un entorn molt dur que genera que aquestes persones tinguin una situació de major vulnerabilitat.
1: Temps ara pels esports. El Mallorca encara el partit a vida o mort d'avui contra el Llevant amb Antonio Raillo a la convocatòria. El capità forçat en el darrer entrenament per poder estar amb els seus companys en un partit que podria certificar la salvació dels vermells, però també el descens a segona divisió. Fins al darrer moment, De Michelis no sabrà si podrà comptar amb el capità per saltar el camp.
4: Va estar convocado, eso desde ya. Y después decidiremos si es para que salga desde el arranque, para que esté en el banquillo, para que esté en el vestuario. Vamos a viajar con Raillo hacia Valencia.
1: El partit comença a les 7 del capvespre. 500 aficionats s'han desplaçat a València per donar suport a l'equip. Hi haurien haver pogut ser més perquè el Llevant no ha facilitat més entrades. L'entrenador vermell ha volgut enviar un missatge d'agraïment a l'afició per la reacció en positiu que ha tingut després de la derrota al camp del Getafe.
4: Entonces se agradece que la reacción inmediata del hincha es hacernos entender que quedan dos partidos, que vamos a estar juntos, que los vamos a luchar, que dependemos de nosotros.
1: I el Palma Futsal finalitza la Lliga regular en tercera posició després de la còmoda victòria d'ahir per 7-2 contra el Viñalbali Valdepeñas. Les coses no van començar bé per als de Vadillo, que en el primer minut ja perdien 0-1. 10 minuts els va costar remuntar i a partir de llavors Somoix va ser una festa. La victòria assegura el factor pista en els quarts de final del playoff pel títol. Charuto, autor del gol de l'empat i d'un golàs a la segona part, assegura que van a pel títol.
5: Por un momento se habló mucho que ese equipo no tenía hambre, pero tiene mucha hambre y ha probado durante la competición, nos quedamos en la tercera plaza, ahora es pensar en los playoffs y intentar llegar a final y conquistar ese título que es tan importante para el club y para nosotros.
1: L'entrenador Antonio Vadillo admet que encara tenen clavada l'espina de la final perduda de la Champions, però assegura que l'equip està en un moment òptim.
6: Llegamos en nuestro mejor momento, estábamos muy bien, más allá de la excepción de no haber conseguido el título de la Champions, pero hemos entrenado bien, sigamos estando bien, creo que hoy ha sido una demostración de ello, ¿no?
1: I avui a la cultura anam d'alternatius. A Aquesta nit a la sala Gremi comença el festival The Most Beautiful Days. Serà la primera de tres jornades programades en un festival impulsat per Luis Alberto Segura, cantant de L.A. Avui podrem gaudir dels que escoltau, els nord-americans Red Cross, que arriben a Mallorca per primera vegada amb el seu rock alternatiu, i el trio d'indie rock mallorquí Peligro. Em veig d'eixam, tornem a la 1:30 amb més informació local.

0: És la 1:30.
1: Ràdio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Bon dia. El sector del turisme de luxe assegura tenir sensacions positives de cara a l'estiu i augura una temporada molt similar a les darreres. Tot això i haver patit algunes cancel·lacions a l'inici del conflicte amb l'Iran. Les reserves a darrera hora han repuntat i el primer trimestre de l'any ha acabat amb resultats molt similars a l'any anterior. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 17 de maig. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies. Abans, però, volem saber quin temps ens espera per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears se formaran núvols d'evolució sense descartar algun ruixat aïllat, sobretot a l'interior i nord-est de Mallorca. Les temperatures pugen lleugerament i podem arribar a màximes de 23 graus a Palma, 22 a Eivissa, 20 a Mahó i Formentera. Demà dilluns esperam intervals de núvols que s'aniran dissipant, però durant l'hora baixa se tornaran a formar núvols d'evolució que durant la tarda podran deixar algun ruixat ocasional i aïllat, sobretot al nord de Mallorca i Menorca. Així mateix, les temperatures pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 23 graus a Palma i Eivissa, 21 a Mahó i Formentera. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 20 graus a Eivissa i a Palma i 19 a Mahó i a Formentera. Paco Lagunas, el control tècnic, us parla Jaume Vinyes. Començam. Ho dèiem en portada, el turisme de luxe afronta l'estiu amb sensacions positives, tot i la incertesa pel conflicte de l'Orient Mitjà. Des del sector donen per fet que les illes es beneficiaran de la condició de destí refugi i auguren xifres molt similars a la dels darrers exercicis. El client del poder adquisitiu sol prendre decisions a darrera hora i, per tant, es fa difícil fer pronòstics a mig termini. Amb tots els empresaris consideren que els primers mesos de l'any han estat molt bons, tot i passar moments complicats arran de l'inici de la guerra amb l'Iran. Jesús Cuarteros, el president de Essentially Mallorca, i assegura que ja han recuperat la normalitat.
3: No te niego que ha habido cancelaciones, sobre todo al principio, pero también ha habido, cuando se ha visto cómo Mallorca se siente segura, también ha habido un repunte que ha compensado.
0: El turisme de luxe es troba en una fase d'expansió a les illes i encara té marge de creixement. Així ho assegura el darrer informe de la consultora Colliers, que destaca, per exemple, que els darrers dos anys la despesa mitjana diària per persona s'ha incrementat un 13,2%, assolint els 214 euros diaris per persona. És una dada que, segons asseguren, certifica que les Balears es consoliden com a destí premium. Però n'hi ha més. Laura Hernando és managing director a Colliers Espanya.
4: Y justo el año pasado pues fue también el segmento donde más aumentó el número de pernoctaciones, más de un 6% respecto al año anterior, en categoría 4 y 5 estrellas que llamamos premium, ¿no? Eso unido a la entrada de marcas cada vez más de lujo y a reposicionamientos, pues nos hace ver esa tendencia.
0: L'informe destaca que des de 2020 la inversió hotelera a les illes ha suposat uns 3.300 milions d'euros. Les operacions asseguren que cada vegada més s'enfoquen actius de menor tamany i major qualitat. En el caudim d'any, la tendència es manté i ja destaquen dues operacions que s'han tancat a Eivissa, amb capital internacional i també local. Escoltem de nou Laura Hernando.
4: Parte de la família Matutes invirtiendo, ¿no?, en activos que ya estaban gestionados por ellos, como Bless, Ibiza o TRS, y también una transacción en Ibiza relevante del Hotel Corso, que lo que va a implicar con el nuevo fondo del Taro que entra en la compra, es un reposicionamiento también. Entonces, ese capital está acompañando a ese crecimiento de marcas más premium.
0: I continuem parlant de la temporada turística, que enguany té un esdeveniment molt marcat al calendari, el Mundial de Futbol. Platja de Palma ja es reforça de personal de cara a l'inici de la competició, un esdeveniment que coincideix amb les vacances de molts turistes. Es tracta d'un esdeveniment que, si bé no afecta les reserves hoteleres, sí que té un impacte a la restauració. Pedro Marín és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma.
5: Sí que se fa un reforç i s'han d'invertir pues, en televisors, en pantalles, en tot en personal, per incorporar gent en aquestes hores fixes a on juga la selecció d'aquest client o d'aquest turista que mos ve a visitar.
0: Un factor que influeix al sector són els horaris dels partits, els quals tindran una diferència horària notable amb l'hora local. Així tot, es preveu que la majoria dels partits inicials de la selecció espanyola, així com els de l'alemanya, l'anglesa i la francesa, siguin en un horari habitual pel sector. Obrim crònica de successos. Un home de 19 anys ha mort en un accident de motocicleta a l'autopista d'Inca. Els fets es van produir ahir devers les 8 del vespre en sentit Palma, a l'alçada de Santa Maria. En el sinistre es va veure involucrada una altra motocicleta conduïda també per un home de 19 anys. Quan els serveis d'assistència van arribar, el jove ja havia mort. El segon conductor presentava un pronòstic menys greu i fou traslladat a la clínica Roger. I tres ferits lleus a Ciutadella quan una sanefa decorativa de marès s'ha desprès des d'una alçada de 3 metres. El 061 ha hagut d'atendre tres dones de 38, 39 i 65 anys. Dues d'elles han patit traumatisme cranoencefàlic lleu i diversos traumatismes i fractures. I detenen a Palma un policia canadenc per haver agredit una dona a Barcelona. Els fets es van produir dimecres quan tres turistes anaven en un taxi amb una prostituta. Un d'ells la va tocar i un altre la va colpejar. Dos dels tres homes foren detinguts a la ciutat comtal i el tercer, el que va pagar la dona, va aconseguir fugir a Palma. Tots tres detinguts són policies al Canadà. Més coses. L'Associació de Famílies Monoparentals de les Illes Balears reclama que les administracions les tinguin en compte a l'hora d'elaborar noves lleis i que se les acapari a les famílies nombroses en termes de drets i ajudes. És una de les principals reivindicacions que s'han sentit en la trobada anual celebrada aquest migdia a Palma en motiu del Dia Mundial de les Famílies. La vicepresidenta de l'associació, Patricia Reinés, assegura que el seu és el model de família que més creix els darrers anys i reclamen, per tant, visibilitat i un reconeixement el sobreesforç que han de fer per criar els seus fills.
6: No tenim ajudes econòmiques, no tenim serveis, diguem, de preferències a certs llocs, doncs per escoles d'estiu. Se demana un poc això, que se mos tingui presència dins les noves lleis.
0: Una família que també demana ajuda és la de l'Olivia. És una nina de 3 anys d'Alcúdia que pateix la malaltia de la pell de papallona. És l'única persona de les Balears amb aquesta malaltia que pot optar a un nou tractament gènic que acaba d'arribar a Espanya. Però la lentitud de l'administració per ara li ho impossibilita. El diagnòstic va canviar la vida d'aquesta família. La mare va deixar de fer feina per dedicar-se en cos i ànima a les cures exhaustives que requereixen les ferides extremadament doloroses que té en Olivia a pràcticament tot el seu cos. Escoltant Denise, la mare de Olivia.
7: Tenemos que estar siempre cuidando y cambiando apósito y poniendo nuevo.
0: Aquesta malaltia només la pateixen 500 persones arreu de l'Estat. D'aquests, 3 són residents a les Balears. La variant de Olivia fa que sigui l'única de les illes que pot optar a aquest tractament gènic innovador que acaba d'arribar a Espanya. Per ara només el reben 2 pacients d'Andalusia, això sí, amb el finançament del govern autonòmic, perquè aquesta malaltia encara no està dins la cartera de la sanitat pública. La família demana més agilitat en uns procediments que poden salvar vides. Juan Etura és el pare de Olivia.
8: Porque son cuestiones burocráticas, no son cuestiones médicas. Entonces eso se puede corregir y se puede mejorar.
0: L'associació Sati Animal torna a sortir al carrer avui hora baixa. Entre les 5 i mitja i les 7 s'ha programat una concentració davant la plaça de toros d'Inca. Reclamen l'evolució de la tauromàquia i especialment que no es deixin entre els menors d'edat a un espectacle que qualifiquen com a dantesc. Xavi Ara, bon dia.
9: Bon dia. Des de Sàtia Animal denuncien que els nens i joves hi podran accedir amb descomptes i abonaments. La protesta convocada per avui té l'objectiu de visibilitzar el seu rebuig a la normalització social, diuen, del maltracte animal. El portaveu de Sàtia és Quique Jimeno.
10: Una corrida en Inca, que és una ciutat que se declara protectora de la infància, amiga de la infància, que es algo que creemos que es absolutamente incoherente y que incluso genera más rechazo en este caso, pues viendo que las autoridades pues facilitan que menores de edad entren a la plaza con descuentos y con entradas gratis como habitualmente están haciendo.
9: I a banda dels menors, a Sàtia posen el focus en el patiment animal, uns animals que, lamenta, no haurien de formar part al segle XXI d'aquesta mena d'espectacles.
10: Porque al final son animales inocentes que son herbívoros rumiantes que evitan completamente el conflicto si pueden y se les encierra en una plaza donde no tienen escapatoria, donde no han sido entrenados previamente y se les acuchilla de diferentes maneras por toda una tropa de profesionales, supuestos profesionales, hasta su muerte y que es un espectáculo dantesco.
9: La concentració, que tindrà lloc entre les 5 i mitja i les 7 de l'hora baixa, compta amb el suport d'organitzacions com PETA, la Fundació Franz Weber, Mallorca Against Bullfighting i Progreso en Verde.
0: Temps pels esports. El Mallorca se la juga al camp del Llevant a partir de les 7 del capvespre en un dels partits més dramàtics dels darrers anys. 500 mallorquinistes han viatjat a València per donar suport a un equip que també compta amb el retorn del capità Antonio Raillo a la convocatòria. Xisco Díaz, bon dia.
11: Bon dia. El Mallorca se la juga avui al Ciutat de València a partir de les 7. S'enfrontarà a un rival directe per la permanència com és el Llevant. El Mallorca necessita guanyar si vol dependre de si mateix a la darrera jornada la setmana que ve contra l'Oviedo. Una victòria fins i tot combinada amb altres resultats li podria donar la permanència matemàtica, tot i que ara mateix pareix complicat. Recorden que tot el que no sigui guanyar serà dir pràcticament adeu a la primera divisió, especialment si el Mallorca avui perd contra el Llevant. Amb dues novetats, una, l'absència per sanció d'Omar Mascarell, i l'altra, precisament, la tornada després de complir cicle de targetes de Samu Costa al mig del camp. A més, Antonio Raillo, que segueix lesionat, ha entrat en la convocatòria. Veurem si és capaç de tenir minuts. Ell aquesta setmana ja ha dit que vol intentar ajudar a l'equip en la mesura del que pugui. Com dèiem, una jornada molt pendent, en la qual el Mallorca també estarà atent al que facin, entre d'altres, l'Elx contra el Getafe i l'Alavés al camp de l'Oviedo.
0: I en aquests moments es disputen els partits de tornada dels play-off d'ascens a Primera Federació. Dos equips balears sobre el terreny de joc. Els dos amb avantatge en el partit d'anada. Recordem-ho, el Poblense ha de defensar la victòria al camp del Numancia per 0-1 i l'Atlètic Balears defensa un avantatge més còmode 0-3 davant el Corucho. Amb el partit amb poc menys de 10 minuts per finalitzar, tots dos equips estan patint. El Poblense empata a 1 amb el Numancia, mentre que l'Atlètic de Balears perd per 0-1 davant del Corucho. El Palma Futsal, per la seva banda, finalitza la lliga regular en tercera posició després de la còmoda victòria per 7-2 contra el Vinya Albali Valdepeñas. Les coses no van començar bé per als d'Antonio Vadillo, que en el primer minut ja perdien per 0-1. 10 minuts els va costar remuntar i a partir de llavors Somoshi va ser una festa. La victòria assegura el factor pista en els quarts de final del playoff pel títol. Charuto, autor del gol de l'empat, i d'un golaç a la segona part, assegura que van a pel títol.
12: Por un momento se habló mucho que ese equipo no tenía hambre, pero tiene mucha hambre y ha probado durante la competición. Nos quedamos en la tercera plaza, ahora es pensar en los playoffs y intentar llegar a final y conquistar ese título que es tan importante para el club y para nosotros.
0: L'entrenador Antonio Vadillo, que com comprovareu va acabar pràcticament sense veu al partit, admet que encara cou la ferida de la final perduda de la Champions, però considera que l'equip està en un estat òptim.
13: Llegamos en nuestro mejor momento, estábamos muy bien. Más allá de la decepción de no haber conseguido el título de la Champions, pero hemos entrenado bien, sigamos estando bien, creo que hoy ha sido una demostración de ello, ¿no?
0: I avui a la cultura arriba a Palma una de les cantautores contemporànies espanyoles més destacades.
14: Desde el fondo del mar yo te he querido, me viniste a buscar a rescatar todo lo que había perdido. Desde entonces las heridas son espejos que me alumbran.
0: És Sílvia Pérez Cruz, l'artista catalana, arriba a Palma per presentar les cançons del seu darrer disc, que ha titulat com Oral Avisal. Avui, a l'Auditorium de Palma, a partir de les 6:30 del capvespre, una de les cançons que té molts números per sonar és aquesta, Moreno, que estava escoltant, que forma part del seu darrer disc i amb la qual ho deixem fins demà a les 7:25, quan torni a Ràdio Nacional la informació local.